0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por hoy Gandía.
2: Hoy por hoy Gandía.
0: Xavi Blasco.
3: Hola, què tal? Bon dia, benvinguts i benvingudes a este Hoy por hoy Gandia, este tram de la informació local i comarcal des de Ràdio Gandia, amb el magazín que ens acompanya durant tot el matí en la cadena SER. Este 12 de maig de 2026 que arrencava amb una tràgica notícia que coneixíem ahir de vesprada, ja ens fèiem ressò a través de les xarxes socials, un accident mortal que ha cegat la vida d'un jove de Gandia. Anna Llaupissola, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: És una notícia molt, molt trista que coneguerem ahir de vesprada.
4: Ai, sí, és, Xavi, va ser ahir de vesprada, sobre les 4:30 de la vesprada, aquest tràgic accident que va tindre lloc en l'encreuament dels carrers Pego amb l'avinguda de les Marines, en el grau de Gandia. És el carrer que va paral·lel al riu Serpis, podem dir. Mm-hmm. Un cotxe es dirigia cap al col·legi que estava en la zona, va girar cap a l'esquerra i no es va donar compte que venia una moto adelantant-li.
3: Una moto pilotada per un jove de 24 anys que malauradament va morir a conseqüència d'este accident i com passa en estos casos, el succés ja és cridaner, però quan posem nom, cognoms i ens posem en la situació de la família, pues encara més, no?
4: Ai, sí, és este jove, treballava en el restaurant de l'Hogar del Pescador, que ja han fet un comunicat en les seves xarxes socials que diu que era molt bon companyer, molt bon cuiner, que tenia una gran projecció en la professió i que està molt

0: molt afectats.
1: De fet, este jove, com diguem, va estar precisament a conseqüència del seu treball cuinant la fideuà que es va presentar la setmana passada. Es presentava el concurs internacional de fideuà de Gandia. S'anomena Pablo Martínez Martí, el jove que ha mort, i els seus companys de la Llar del Pescador, el restaurant de la Llar del Pescador, li han fet este xicotet reconeixement en la seva memòria. Quina notícia més trista i la que arrenquem avui. Bueno, pues és la notícia que posem de portada. Gràcies, Anna. Després entrarem en més qüestions. Un altre tema que volem abordar avui en la nostra portada és el d'un assumpte que ens ha cridat l'atenció. Enrique Budí, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Xavi.
1: Este matí estàvem pegant-li voltes en la redacció sobre un tema, perquè acaba de passar tot el que està passant sobre un projecte d'un hotel a Castellonet, que està ahí un poc en l'aire per l'oposició dels veïns. Exacte. I també per tot el que comporta la creació d'este nou hotel. I este matí ens preguntàvem en la redacció: i què passa amb el projecte del monestir de Sant Jeroni en Alfauir, que es va presentar, no recorde ara exactament quan.
2: Agost 2023. Ja ha plogut una miqueta.
1: Xavi. Agost 2023, o sigui, estem a punt d'arribar als 3 anys.
2: I
1: aquell projecte que es va anunciar tenia uns plaços, diguem, d'execució?
2: En aquell moment, quan es va presentar, pareixia que la cosa estava més o menys tancada. Recordem, si vols, una miqueta del projecte per damunt. Sí. Damunt. Parlem d'un projecte d'iniciativa de Castilla Termal. I què és Castilla Termal? Estem parlant d'una empresa que es dedica precisament a això, no? A qüestió de balnearis, hotels de luxe, 5 estrelles, rehabilitació, que seria el cas, per exemple, de Sant Jeroni de Cotalba, d'espais emblemàtics, normalment bé d'interès cultural. I això era la idea, rehabilitar aquest espai i fer un balneari en este Vic. En aquest cas estem parlant d'un any, quan estàvem presentant el projecte, dient que dins d'un any anaven a començar les obres.
1: En el 24, 25, com a molt.
2: Jo crec recordar que estem ja en el 26.
1: I ara, casualment, este tema ha tingut certa actualitat, perquè crec que ha sigut esta mateixa setmana, no?, en Almiserà s'ha aprovat un acord relacionat precisament amb aquest assumpte.
2: Sí, diguem que és un pas previ, diguem, acceptar, no?, un tràmit previ per, d'alguna manera, ja que aquest projecte es desbloqueja. Recordem, és un Vic que es troba, perquè també té el que és el tema d'un aqueducte. Recordem que acudia tot l'Auia al monestir. Passa per tres termes municipals, en aquest cas Ròtova, Alfauir, que és el municipi màxim implicat, i Almiserà. I precisament aquest tràmit és el que ha aprovat ara recentment Almiserà.
1: Pau Canet, alcalde d'Almiserà, hola, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Què és el que vau aprovar exactament en l'últim plenari?
3: Pues, a veure, en aquest cas seria molt millor que ho poguessin contar d'Alfauir, perquè ells estan fent un pla parcial de protecció, una cosa així, del monestir, que fins i tot jo tinc entès és per regular els usos que té el monestir i la terra al seu voltant, però en el nostre cas no vos puc dir molt més, perquè sí que és de veres que nosaltres vam aprovar això, però com el monestir és un
1: bit, sí, claro.
3: I en aquest cas és tot un conjunt de monestir més de l'aqueducte, i l'aqueducte naix des del Miserà, perquè històricament s'agarrava l'aigua d'una font del Miserà, pues per ser un dels termes...
1: Hola? Bueno, pues sembla que estem perdent la comunicació.
3: Però no té ninguna explicació. Sí.
1: Sí.
3: M'escolteu?
1: Sí, ha hagut un moment que se tallava, Pau. Ha quedat clar? O sigui, sí. Vosaltres vau aprovar en el plenari d'esta setmana i ese tràmit, sí, que és un tràmit més burocràtic, no n'hi ha cap...
3: És un tràmit burocràtic perquè, de fet, a nosaltres no ens afecta res, perquè no afecta ni a l'aqueducte ni a part del terme municipal del Miserà, i pues, simplement, quan no ens afectava, li vam donar tràmit i ja està. Després del contingut en profunditat, crec que això ja li correspon als companys d'Alfauir explicar-vos.
1: Pues tota la raó que té l'alcalde d'Almiserà. Simplement, ja per acabar, Pau, des d'Almiserà, encantats, no?, de que se faci este projecte.
3: De veritat, no tenim ninguna posició al respecte. ni positiva ni negativa. Bueno. No he vist el projecte, per tant, no puc comentar d'ell. En aquest cas, un poble veí ens ha demanat la nostra assistència per això i com a nosaltres veiem que no ens afecta, doncs tampoc no tenim opinió formada sobre això.
1: Bueno, pues, com tens absolutament raó, anem a preguntar-li a l'alcalde més implicat en aquest cas, que és l'alcalde d'Alfauir, José Juan Batallero. Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Quina és la posició de l'Ajuntament d'Alfauir respecte a aquest projecte i quan faran aquests tràmits burocràtics que exigís el projecte?
0: Pues nosaltres, d'alguna manera, estem per la llavor de que es tira avant el projecte que està en peu de fer-se. Exactament, tampoc sabem quina fecha, o sea, hi ha coses que falten per delimitar i no sabem encara com solucionar i com fer-ho.
1: Sí. Alcalde, comentava el meu company Enrique Bodí que això es va presentar en el 23, que en un any i pico es posaven de plaç per a començar ja en tots els tràmits. Des del 23 cap a sí, vostè ha rebut o s'ha reunit amb els propietaris del terreny, bueno, de l'edifici, o amb els promotors del projecte?
0: Sí, bueno, en Ruiz Deneix, però ja el dic, o sea, s'ha vist més o menys un poc el projecte quin és, però que tampoc n'hi ha res encara definit de tirar-se avant i fer-se ja.
1: Ja, ja. Al respecte, Enrique, demà precisament hi ha una reunió important sobre este assumpte, una reunió que ara van a conèixer també els propis alcaldes, que jo crec que ells ningú ho saben.
2: Estem parlant, en este cas, la representant del que és la iniciativa del propi monestir, en este cas la família Trenor,
1: sí, recordem, són els propietaris,
2: nobiliaris d'aquest edifici, i també la TAPAT, en este cas Castilla Termal, en el que d'alguna manera representa el que és tota aquesta iniciativa del projecte que vol desenvolupar-se en este Vic.
1: O sea, demà precisament se van a reunir. Pues alcalde d'Alfauir, José Juan Bataller, moltíssimes gràcies també per atendre's la cridada i estarem atents a veure què passa amb esta reunió i si hi ha novetats al respecte. Vostès no tenen encara data per a tractar en els òrgans competents este assumpte per a donar els permisos que faci falta, no?
0: Correcte. A fecha de Winca no tinc res programat, res per tampoc en ells de posar una fecha ni posar res.
1: Pues gràcies, alcalde.
0: D'acord, gràcies a vosaltres.
1: N'hi havia un tercer terme implicat.
2: En aquest cas, Ròtova, que d'alguna manera també ho saps molt bé, Xavi, que promociona concretament en aquest porrat que tots els anys se celebren de Sant Macià, molt implicat en el que és el monestir de Sant Xavi.
1: Clar, de fet, sembla visualment quasi més de Ròtova que d'Alfauir.
2: Però és d'Alfauir.
1: Alcalde de Ròtova, Jordi Puig, hola, bona vesprada.
4: Bon dia. Sí, això que quede clar, per suposar que són companys.
1: Si no, anem a fer així un conflicte, no?
4: I a més, molt bons veïns.
1: Jordi,
4: molt a gust uns amb altres.
1: En Ròtova, quan aneu a tractar este assumpte, aquest tràmit burocràtic que ja han fet en Almiserà?
4: Bé, a veure, el que s'ha fet és una tramitació conjunta d'un pla especial, perquè jo entenc que tot bé d'interès cultural necessita d'un pla especial per a protegir-lo. Ara s'ha iniciat aquesta tramitació i ara hem rebut un registre d'entrada del contingut, perquè encara no el coneixem i l'hem d'estudiar i hem de quedar amb els arquitectes, però bé, de què es tracta, quin contingut té aquest pla especial. Per això, ara mateix no us podem dir...
1: Vale.
4: Massa més, perquè hem de quedar amb els arquitectes, amb secretaria, per a conèixer el contingut, perquè crec que inicialment no es tracta del projecte, sinó del pla especial, i veure quin contingut té de cara al conjunt i sobretot al que li ha roto.
1: Recorde que l'alcalde d'Almiserà ha dit: no tenim cap opinió ni a favor ni en contra. Quina opinió té Ròtova al respecte d'este projecte de balneari per a el monestir de Sant Jeroni?
4: És que nosaltres, jo conec el que s'ha publicat per la premsa, de veres que no conec el contingut. Si em preguntes què m'agradaria per a Sant Jeroni, que poguera vendre el seu un discurs genuí com a centre dels clàssics i com a monestir origen dels monestirs jerònims de la Corona d'Aragó. Però, més enllà d'això, ens hem de formar una opinió a partir del contingut concret, perquè és que de moment han sigut notícies, coses que han aparegut per ahir.
5: Està clar.
4: I hem de ser curosos en aquests assumptes que són seriosos.
5: Jordi Puig, moltes gràcies per atendre també la nostra cridada, alcalde de Rotobà.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies, Jordi.
5: Bueno, pues Enrique, jo crec que ja hem escoltat totes les parts implicades i queda clara una cosa. Des de la promotora i també els propietaris de l'edifici han de fer un esforç, han de fer un esforç també, uh-huh, per anar als pobles implicats
2: també
5: i explicar i vendre el seu projecte. Moltes
2: Però
5: gràcies, Enrique.
2: El projecte continua avant.
5: Sí, sí. Gràcies, Enrique.
2: Vinga, fins ara.

0: Continuem en este Hoy por Hoy del 12 de maig de 2026. Avui es celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del Síndrome de la Fatiga Crònica per a nosaltres, per als que fem la ràdio, i també segurament per a molts dels que l'esteu escoltant, pues és només una efemèride d'un dia. Però per a milers de persones que pateixen esta malaltia de la fibromiàlgia, pues és la seva realitat durant els 365 dies de l'any. Maria Dolores Gualde, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: D'on eres tu, Maria Dolores?
1: Jo de Xeraco.
0: Tu pateixes fibromiàlgia?
1: Sí.
0: Des de quan?
1: Diagnosticada des de fa uns 6 o 7 anys.
0: Carmen Cervera, Menci. Per a tot el món. Hola, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Tu d'on eres?
2: De Tavernes, de la Valldigna.
0: I tu també patisses fibromialgia?
2: Sí.
0: Des de quan?
2: Des de fa ja 15 anys.
0: Com vos diagnosticaren esta malaltia, Maria Dolores?
1: Bueno, és que jo vinc d'un llarg camí, començant per un tumor cerebral, seguit per una espondiloartritis i després diagnosticada una fibromialgia. Tot forma part de... d'una sensibilització central d'un cos cansat de patir.
0: I com és el teu dia a dia? Vull dir, què símptomes tens per aquí? Ara mateix, encara que este programa també se veu per Telesafor, però qui estigui escoltant la ràdio, com és el teu dia a dia?
1: El meu dia a dia és complicat des del moment en què t'alces i ja no n'hi ha forces per alçar-te, des del moment en què per a netejar-te necessites l'ajuda d'una tercera persona. No digamos para ficarte unes sabates. Des del moment en què tens que ser la forta de casa, perquè és, per als demés també és molt complicat. Pensem que només és complicat per a la persona que ho viu, però i per a la persona que està al costat, que veu com una mare, com una dona, com una germana, com una filla. És incapaç de fer allò que era capaç de fer d'avui per demà. Que cada vegada és més difícil, no sols física, sinó a vegades també mentalment. Perquè tu el mires a l'espill i el teu cos està sencer, però tu no estàs sencer.
0: Tu has vingut en cadira de rodes, així, a la ràdio. Nosaltres tenim així el problema en la ràdio, ja ho he comentat moltes vegades, i ens ho hem de fer mirar, que tenim una escala per a poder pujar així als estudis nostres. I has pogut pujar, això sí, amb molt d'esforç. Han anat perdent possibilitats de mobilitat i d'autonomia?
1: En el meu cas, sí.
0: Des de quan estàs en aquesta situació?
1: Tinc ratxes més fortes, ratxes menys fortes. Portaré uns 2 anys en què cada vegada les ratxes són més llargues, més fortes, més invalidants, més tot el que el puguis imaginar.
0: Menci, la teva realitat, quina és? Perquè aparentment, en este cas, Maria Dolores venia amb la cadira de rodes. Tu no necessitaves de moment la cadira de rodes?
2: La porto en el cotxe. Jo soc com Maria Dolores. També ve per una altra enfermetat, per el síndrome de Sudeck. I també tinc la cadira de rodes. I jo estic ara en l'etapa de que me veus i me veus superbé. Però jo en qualsevol moment torno també a la cadira perquè no puc. A mi també m'ha costat pujar les escaletes. Però és el dia a dia. És que ja...
0: O sigui, hi ha crisis intermitents, és a dir, que pots estar una setmana molt mal i després de sobte...
2: Setmanes. Una setmana no. Ojalà. Setmanes i mesos, que és el problema.
1: Tens, a vegades, uns dies mitjanament bons. No és a vegades estic malalta, és per sort...
0: De tant en tant apareix un dia que...
1: Un dia que...
0: està bé.
1: Pot estar acceptable, i ni siquiera tot el dia, perquè tu... pots ara estar bé i 3 segons després les pires de Duracell s'han esgotat.
0: Anem a continuar escoltant els vostres testimonis que creuen que són el més important en este dia per a sensibilitzar i per a que tots puguem empatitzar amb esta malaltia, però anem a donar-li també la benvinguda, i és un orgull per a este programa poder contar amb la seva experiència i també amb el seu currículum. Carlos Tornero és el president de la Societat Internacional de Neuromodulació i és també, actualment és el cap de servei d'anestesiologia, reanimació i tractament del dolor del Departament de Salut Clínic Malvarrosa. És professor també universitari en la Universitat de València i és una eminència en esta malaltia. Carlos Tornero, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Quantes vegades haurà escoltat vostè tots aquests testimonis que ara ens estan contant Maria Dolores i Carmen?
3: Sí, nada, comentar que soy yo actualmente el jefe de la unidad del dolor del Hospital Clínico. Ya no soy el jefe de anestesia, o sea que ahora el 100% de la actividad está dedicada al dolor. Y efectivamente, lo que han comentado las dos compañeras, María Dolores y la otra compañera, pues es la realidad que viven los pacientes con fibromialgia. ¿De acuerdo? Y lo expresaban muy bien. El aspecto puede ser bueno, pero el dolor va por dentro. Es decir, muchas veces entendemos como enfermedad una situación que físicamente uno está mal, pero realmente puedes estar físicamente porque el paciente quiere estar bien y quiere no dar lástima a la gente, pero realmente internamente lo pasa muy mal. Y entonces lo han expresado muy bien.
0: Doctor, el diagnòstic és el més complicat, o la primera part més complicada?
3: Sí, efectivamente. ¿Cuál es el problema con la fibromialgia? Fibromialgia, fatiga crónica, dolor generalizado. Es que no tenemos una prueba clara que nos diagnostique que el paciente tenga dolor.
0: O sea, no se fa un test que done un positivo o negativo.
3: Claro, eso es lo que nos gustaría. Nos gustaría tener, como por ejemplo el azúcar, ahora mismo nos miden el azúcar, si está a 140, pues tienes una glicemia alta, que puede ser una diabetes. La tensión la tienes alta, pues tienes un valor. En este caso, no hay ningún valor ni ninguna prueba diagnóstica, sino que descartamos algunas patologías y es la clínica del paciente. Y ellos lo han expresado muy bien, un dolor generalizado, un dolor muchas veces muscular desde por la mañana, que afecta psicológicamente, que puede cursar en crisis, que tienen además esa sensación de abotargamiento, esa niebla mental, y eso, pues junto con los puntos que clásicamente la Sociedad Americana de Reumatología nos han dicho, los puntos al palpar la musculatura del paciente que le molesta, en función del número de puntos, pues podría tener o no una fibromialgia. Pero no es del todo claro. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico. No hay ningún tipo de prueba complementaria que ayude al diagnóstico.
0: I en tema de tractament de la malaltia, una vegada diagnosticada, com estem, doctor?
3: Pues el tratamiento tiene que ser, no es un tratamiento como llamamos nosotros en ocasiones unidimensional, es decir, te doy una pastilla y con esto mejoras, o te doy tal cosa o te opero y no. Aquí es multidisciplinar. Y además tenemos que atacar por todos los frentes, con fármacos, por supuesto, analgésicos, antidepresivos, neurolépticos, pero también el paciente tiene que hacer actividad física, ejercicio, fortalecer la musculatura, porque es un dolor bastante invalidante, y entonces tiene los fármacos por una parte, el ejercicio y el fortalecimiento muscular por otro. Y después, desde las unidades del dolor, para los casos más refractarios, es decir, aquellos que no acaban de ir bien, hemos de plantear algunas terapias que son pues diferentes, como puede ser tratamientos endovenosos, lo que llamamos unos goteros con medicación, que pasamos durante una hora y se repiten durante varias semanas. O bien tenemos una terapia que es menos invasiva, que es como un casco a nivel cerebral que se llama el TDCS, que incluso ahora aquí desde el clínico lo podemos hacer para que el paciente se lo lleve a casa. Esto te permite regular un poco la parte mental que funcione mejor en estas patologías que son tan invalidantes.
0: Com a part d'aquest tractament, està el servei que ofereix una empresa que és de la Quas, s'anomena Ion Clinics, encara que està implantada sí. Pues, en pràcticament tota la Comunitat Valenciana. Ens acompanya sí, també en el nostre estudi Maria José Solves, que és tècnica d'esta empresa i que s'encarrega un poc de la capacitació i acompanyament als pacients. Maria José, hola, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
0: Exactament, què és el que feu en Ion Clinics?
4: Pues en John Clinics el que fem és, una vegada ja està implantada la tècnica en l'hospital, nosaltres ens coordinem en l'equip d'infermeria, ens citen els pacients i, la, i ahí és on entre jo i faig la formació als pacients.
0: Perquè, d'alguna manera, el que pretén este mètode és evitar els desplaçaments dels pacients a centres hospitalaris i que el tractament el puguin seguir des de casa, no?
4: Correcte. Ells creen un grup, jo vaig aquest dia a l'hospital, fem la formació als pacients i de lo que es tracta és que se ho facin còmodament en totes les sessions que requereix el tractament, que en este cas són 42 sessions, 21 dies, i els explique com s'han de posar el tractament. I a banda d'això, que també trobo que és una part molt important, és l'acompanyament a aquest pacient durant el temps de tractament. És a dir, és un acompanyament tècnic i al final qualsevol incidència que aparega, pues nosaltres estem ahí per ajudar-los i fer l'acompanyament.
0: Són tractaments indefinits o va a mesura de l'evolució de la malaltia se va augmentar la intensitat o no?
4: Pues mira, jo el cas de Carmen i Maria Dolores, ja es van fer un primer tractament que es va funcionar molt bé i després es va pautar un altre tractament que consisteix en exactament el mateix. És la posició d'uns electrodos en un casco i després l'han de fer pues, en casa, que són tècniques no invasives, són molt senzilles i al final no tenen cap efecte secundari, cosa molt important també, i que s'ho puguen fer còmodament sempre en els horaris que el pacient li vinga bé, clar.
0: Carmen, Maria Dolores, jo comentava al principi que per a nosaltres avui és el dia de l'efemèride i estem així donant-li minuts del nostre programa per a parlar d'això, però segurament demà estarem parlant d'una altra cosa. Vosaltres vos sentiu a soles en la vostra malaltia? Què podria fer la societat? Què podríem fer els altres per ajudar-vos?
2: Uf, què podríem fer? Moltes coses. La primera, no criticar, que es agrada molt a la gent, perquè jo pa vindre així, com tots els dies, xapa i pintura a la cara. Perquè si me veus sense xapa i pintura, t'assustes. Però clar, la fibromialgia no és algo que tu vas en un braç escallolat o en una cama. No, pues, no refleja el dolor que tens. Entonces la gente diu, ay, pues si tu estàs bé, com vas a patir dolor? Pues no, patís, i patís moltíssim, perquè...
0: I està també el tema de la fatiga, perquè ja no estem parlant de un dolor que no està localitzat, sinó la fatiga, que això sí que més o menys ho hem pogut experimentar tots en determinats moments, sí. Però la fatiga crònica, no?
1: I extrema. No només és crònica, és extrema. És imaginar-te que de repent el teu cotxe s'acaba la gasolina. No va, no hi ha combustible. Però no hi ha combustible ni siquiera per a poder posar-te una cullera a la boca. No hi ha combustible per a res, ni per a pensar, ni per a recordar que eres un ser humà. I això sí que m'agradaria dir-ho a les persones, no sols ajenes a la fibromialgia, a vegades també hem de parlar les persones amb fibromialgia i a mi sí que m'agradaria que es donar en compte de que la medicina externa és necessària, però també la interna. El ajudar-se a si mateixa, el donar-se compte que no són culpables de res, que no passa res de que en aquest moment plores. Ploro. Ploro tot aquell que tingues gana. Però en aquest moment que es plora prou, para, perquè no eres responsable de res. I si ahí, disfruta del moment que no pots manejar-te, però disfruta del moment que pots manejar-te. No eres culpable de res.
0: Doctor, quants malalts de fibromialgia es calcula que poden haver a la Comunitat Valenciana i quants malalts no diagnosticats poden existir?
3: Pues, a ver, los datos no los tenemos, o sea que no tenemos el porcentaje. Yo sí que le puedo decir que de nuestra unidad del dolor pues puede haber un 20% de pacientes con esos dolores generalizados de tipo fibromialgia. Pero claro, nosotros vemos a los pacientes que están en peores condiciones y diagnosticados. Cabe decir también que aunque las dos pacientes, Mari Carmen y Dolores, son mujeres, esto no es una enfermedad que va ligada a la mujer, también hay hombres. Esto hay que dejarlo claro porque muchas veces sí que nosotros tenemos también varones que tienen fibromialgia. Sí que es verdad que en una proporción muchísimo más baja que las mujeres. Por lo tanto, lo habéis expresado muy bien, es una enfermedad altamente prevalente, una enfermedad que lo que hace el paciente él mismo, como lo ha expresado Dolores, pues es clarísimo. Es clarísimo, la fuerza mental, la parte psicológica tiene que potenciarse mucho. Y luego lo que hacemos las unidades del dolor, ¿no? Los anestesiólogos que formamos parte de las unidades del dolor aquí en la Comunidad Valenciana, es intentar dar algo de mejora de la calidad de vida. Porque esta enfermedad no se cura. Esta enfermedad es de por vida. Y esto lo tienen que tener clarísimo el paciente y todas las autoridades sanitarias. Aquí no se trata de voy a hacer este tratamiento y va a aparecer, no. A lo mejor estamos haciendo ahora mismo todas las terapias estas de neuromodulación no invasiva que habéis comentado y que ha comentado María José, y cada X tiempo, a lo mejor cada 6 meses o un año, tenemos que hacer una terapia, una nueva dosis de recuerdo. Y esto es importante porque no son pacientes, pueden bajar la intensidad y después volver sin ninguna causa clara. Entonces es una enfermedad realmente compleja y además muy maltratada socialmente.
0: I per això volíem pues, que avui, almenys en este Dia Mundial de la Fibromialgia i de la fatiga crònica, pues, parlar, reflexionar i escoltar els testimonis. Pues, Mare Dolores, Carmen, moltíssimes gràcies per haver fet el grandíssim esforç de vindre així a la ràdio i molta, molta força per a la vida i per al dia a dia.
2: Gràcies.
0: María José Solves, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tu.
0: Doctor Tornero, ha sigut un plaer poder contar amb les seues paraules.
3: Molt bé, gràcies.

0: Dimecres 13 de maig, a les 19 hores, a la Sala B del Teatre Serrano de Gandia, projecció del documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde, amb la presència del seu director Arturo Andújar. Organitzen Associació Republicana de la Safor, Regidoria de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Gandia.
1: ¿Te has preguntado alguna vez qué necesita realmente tu piel? ¿Qué hay detrás de un tratamiento bien diseñado? Los jueves cada 15 días Ferrara Instituto de Belleza te acompañará en el Hoy por Hoy Gandía para hablar de belleza, cuidado personal y bienestar, sin mitos y con conocimiento. Ser Salud y Belleza, un programa pensado para ti. Con Lorena Gilabert, directora del Instituto de Belleza Ferrara. Escúchanos, descúbrete. Ser Salud y Belleza.
2: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
3: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
4: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
5: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
6: 13 hores, 19 minuts, així continuem en Hoy por Hoy Gandia en companyia de Holly, que ens va acompanyar fins a les 2 de la vesprada. Anem a parlar ara d'un assumpte que ens va suposar un gran sobresalt. El passat cap de setmana va passar en un partit de la Lliga de la Segona Federació, en el grup en el que estan tots els equips de la comarca de la Safor, partit que s'estava jugant en el municipal Juan Peiró del Real de Gandia, entre el Real i el Daimús, quan en una jugada accidental un jugador, en este cas Marc Rivera, va caure, es va fer un fort colp al cap i a partir d'aquest moment pues, es van encendre totes les llums d'alarma. Millor que ens ho conten els protagonistes d'esta història. Tenim comunicació amb l'entrenador del Real de Gandia, de l'equip local, Vicent Palau. Hola, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
6: Què és el que va passar? Què va ocórrer? El partit estava en la segona part, no? Anàveu 1-1. I hi ha un colp o una jugada fortuïta en la que Vicent Rivera acaba a terra. Explica un poquet, per favor.
7: Sí, bueno, era per el voltant del minut 55, una cosa així, i bueno, un baló aeri, el meu jugador Marc i un atacant del Daimús, pugnen per ell i res, és una jugada molt neta i la veritat que el jugador del Daimús com que amortigua un poc la caiguda de Marc i realment el colp a priori no pareix molt fort, però bueno, a partir d'ahí es veu que es pega en un bon lloc del cap i en el primer moment mos pensàvem que era que s'havia caigut mal sobre el genoll i s'havia fet mal ahir, però al veure ja les convulsions i demés, pues bueno, ja va ser tot molt ràpid.
6: Però què fa? Perd el coneixement? Comença a convulsionar? Exactament quina imatge és la que se te queda a tu? Perquè jo imagino que des de la banqueta tots immediatament entraríeu cap a dins del camp a veure què podíeu fer.
7: Sí, a veure, és una imatge molt, molt dura que la veritat encara estem intentant digerir, jo per lo menos, perquè bueno, va córrer prou de la banqueta i jo el primer que li mire és la cara. I era pues, que estava com intentant convulsionar, entrant en un estat que no és agradable. I la veritat que van reaccionar per lo més ràpid possible, alarmant al nostre fisioterapeuta Maite i al del Daimús, que és Bodí. I la veritat que van tindre molta sort que ells dos pues, bueno, van fer una faena espectacular i van tindre el temple per a reanimar-lo.
6: O sigui, el principal perill era que no s'ofegara, perquè si tractava de respirar i no podia, no?
7: Correcte. Estava com intentant ofegar, no podia respirar, estava ofegant-se i bueno, l'objectiu era això, que no s'ofegara i que tornara a la consciència.
6: Tinc entès que hi havia professionals sanitaris entre el públic, no?, que també vos ajuden.
7: Sí, en seguida demanen la presència d'algun metge en la grada i bueno, no sé si era metge, infermera, bueno, si no, realment no me recorde, però sí, entre els dos fisioterapeutes i una xica, pues entre els tres, la veritat que van fer un treball increïble.
6: Hem començat esta part de la història contant el que va passar, preguntant-li al que ho pot veure, perquè el que ho va patir, que és en este cas Marc Rivera, jo crec que no recordarà res d'aquests fets. Marc Rivera, hola, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
6: En primer lloc, com estàs?

0: Bé, estic millor ja, en casa.
1: Vas anar a l'hospital, te van atendre i te van donar l'alta el mateix dia? Vas haver d'estar hospitalitzat algun dia o algo?
0: No, tot és el mateix dia. Vaig estar 6 o 7 hores ingressat i em van donar l'alta.
1: No tens ninguna conseqüència greu, no?, de lo que te va passar.
0: No, no, estic perfecte.
1: Què recordes tu, Marc, de tota aquesta acció que acaba ara de descriure Vicent?
0: Pues yo lo poco que recuerdo es, ya en la ambulancia, pues contestar les típiques preguntes de quina edat tinc, com em dic i tot això. Ja després me recordo en l'hospital mentre em feien el TAC i ja després en la sala d'observació.
1: Però tu del partit, per exemple, què recordes?
0: Sols recordo la primera part, ja la segona part no recordo res, ni el xoc ni res.
1: I què t'han dit els metges quan vas a poder fer vida normal, entre cometes?
0: Pues em van dir que estiguera pues una setmana de repòs en casa i ja la temporada de futbol, pues òbviament, pues se m'ha acabat i 2 setmanes sense fer ninguna activitat així forta com pot ser el gimnàs.
1: Quin susto, no? Bueno, tu no t'enteraries molt, però imagina que la teva família, els teus amics o això t'ho hauran contat i quina situació més preocupant i d'estes inoblidables, no?
0: Sí, per lo que m'han dit, pues tota la meva família estava molt preocupada i sobretot el meu germà, que juga amb mi, pues estava molt sobresaltat i tot. I ja després, quan vaig arribar a casa, pues estaven tots els meus amics, tots els meus familiars esperant-me i preguntant-me pues com estava i tal.
1: Volem, per a completar un poquet aquesta informació, donar veu també a un professional, en este cas, per a que ens ajude a interpretar què és el que se pot fer en una situació com aquestes. I tenim la sort, en la comarca de la Safor, de tindre pues, a un dels metges amb major trajectòria esportiva en el món del futbol. Ximo Mas ha sigut metge del Llevant, del València Bàsquet, del Reial Madrid, ha estat en el València, ha treballat en Xina, ha treballat en Dubai i, per tant, imagine que n'haurà vist d'estes moltes vegades. Ximo Mas, hola, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Xavi. La veritat és que sí, la veritat és que ha viscut dos o tres situacions molt paregudes a la que esteu comentant.
1: Per exemple, com en el teu cas, treballes en primeríssim nivell, si dius el nom del futbolista, potser fins i tot podem posar-li cara.
2: Sí, mira, quan estava de metge en el Llevant vaig tindre un problema en Iñaki Descarga en un partit en Getafe. Va xocar contra un jugador del Getafe, cap contra cap. I Iñaki és el que va patir més danys i més problemes. I després, quan estava de metge en el València, Jonas Fernández, en una falta també, li van pegar un colp al cap quan botava a defendre la falta i ja queda completament inconscient. Se va caure pràcticament de 2 metres inconscient. Entonces, són situacions molt paregudes en convulsions, en inconsciència del jugador i bueno, pues n'hi ha que fer una sèrie de mesures que si vols bueno, ara comentem i és el que probablement s'ha fet per lo que heu estat comentant i per com van reaccionar tant els fisioterapeutes com la gent que estava en el públic.
1: Pues esa era la pregunta que anava a fer-te. Què hem de fer, molt, molt esquemàtic perquè evidentment no tenim temps així a abordar-ho tot,
2: No,
1: però en principi, quina hauria de ser l'actuació immediata en una situació d'aquestes característiques?
2: Lo primer, la gent que està en aquest tipus de situacions sap perfectament el que té que fer, que el primer és mantenir la calma, perquè és una situació molt, molt fàcil, és A, B i C. No té més dificultat. El primer és assegurar la via respiratòria, perquè com esteu dient, estava convulsionant, pot estar inconscient també el pacient, i el que n'hi ha que fer és assegurar que entre aire. Nosaltres moltes vegades tenim un aparatet, que és una cànula de Gehlen, és com un tubo de plàstic, que el que fa és assegurar aquesta via respiratòria perquè la gent puga respirar, el pacient puga respirar, i també ajuda a aguantar la llengua, perquè la llengua és un òrgan que és conscient. Entonces, quan estàs inconscient, la llengua pot caure cap a darrere. Això és lo fonamental, mantenir la via respiratòria oberta. I una altra situació, quan tens un colp en el cap, també n'hi ha que tenir molt de cuidado i molt de compte en el tema del coll. Una vegada tens la via respiratòria oberta, tens que anar molt de cuidado a l'hora de manejar el pacient. Per això moltes vegades jo quan vaig a atendre el jugador intento que ningú el toque, perquè no sé si heu vist moltes vegades que agarren i manegen molt ràpid al jugador en futbol, no? I moltes vegades això no és el que toca, perquè tot el món vol obrir la via respiratòria, però n'hi ha que fer-ho d'una manera adequada per a no provocar ningú problema en el coll. Assegurar el coll també en un collarí, una vegada tu ja tens la via respiratòria oberta, i a partir d'ahí ja, en calma, manejar el pacient i desplaçar-lo per a poder fer el trasllat en les millors condicions. Però sobretot via respiratòria, i una vegada està assegurada, mantindre el coll en un eix completament recte, perquè com no sabem si n'hi ha alguna lesió a nivell cervical, sempre suposem que pot haver, i el tractem en la màxima compte per a no tindre ningú tipus de problema posterior.
1: Ximo Mas, moltíssimes gràcies per vindre a aportar coneixement a aquesta situació, i esperem que no siga necessària en aquest cas en molts partits, encara que malauradament ja sabem que és una cosa que pot passar. Moltes gràcies, metge.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i molt bona feina i molt ben feta, perquè sentir al xic parlant així vol dir que se va fer tot molt bé.
1: Gràcies, Ximo. I Vicent Palau, entrenador, jo imagine que ja vau fer un màster vosaltres el passat cap de setmana amb la situació que us va tocar viure, però sempre estan de bé estos consells, no?
3: Sí, la veritat que tot això ens ajuda a experimentar de cara al futur. Esperem que no torni a passar, però bueno, van tindre la sort de tindre dos, tres professionals que, sobretot, com ha dit Ximo, el que més em va donar la tranquil·litat és que ells van poder mantenir la calma, que el resto no podien.
1: Marc Rivera, a recuperar-se molt, no passa res si ja no pots jugar en el que queda de temporada, amb paciència, recuperar-te bé i a continuar disfrutant del futbol, que és el que més t'agrada.
0: Moltes gràcies.
1: Bueno, pues nosaltres, després de abordar este assumpte que volíem tractar així en hoy por hoy, canviem radicalment de tema.

0: Si ahir estigueren escoltant els nostres informatius i també este programa, pues, ja els vam informar de l'ampliació de llicències de taxis en Gandia, 7 noves llicències que se van a concedir així a la ciutat de Gandia, i hem pensat en tractar este assumpte amb el representant del sector, en este cas el president de l'Associació de Taxistes de Gandia. Li diuen Jesús Martínez i està en connexió telefònica amb nosaltres. Jesús, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Estan contents amb aquest augment? És suficient? Quina valoració fan?
1: Contents no és un tema exactament correcte dir-ho, perquè contents estarà a mesura que vagin funcionant les llicències i se sabrà realment si van falta tantes o no, perquè si dona compte que l'any passat ja van donar-se llicències més. Quasi que este hivern s'ha notat ja algo que aquestes llicències van, lògicament, anant restant un poquet de feines de més, però dins de lo que cap s'ha pogut suportar prou bé.
0: Segons va dir la regidora, suposen un increment del 52% respecte a lo que hi havia, i que ara amb aquestes noves llicències es calcula un poc una per cada 2.000.
1: Correcte, sí. És
0: I això és
1: però
0: molt, és poc?
1: Que vull dir jo que jo és el que els vaig dir quan m'ho van comentar, que feien el favor d'intentar col·locar-les un poquet, digamos, a contagotes, més que res, perquè dius, però si en vez de fer un 52% dona compte que és augmentar una barbaritat en qualsevol sector de servici, de lo que siga, sense saber en teoria què conseqüències poden acarrear, en el sentit de que tu imagina't que la llei, jo comprenc que la llei de l'oferta i la demanda, si n'hi ha molta oferta i després demanda n'hi ha poqueta, qui la paga és el taxista. Si
0: n'hi ha demanda? A Gandia com estem de demanda?
1: A veure, en Gandia n'hi ha demanda de taxis perquè lògicament ha evolucionat la vida, evoluciona tot, però entonces també l'hospital està on està ara, els juzgats també s'estan i va variant la cosa i lògicament la gent també, el tema dels vehicles, n'hi ha que comprendre que també no tot el món pot avui en dia accedir a un vehicle que ha pujat prou els diners del vehicle.
0: Mire, Jesús, perdone, és que avui casualment tenim així al nostre estudi pues, una convidada molt especial. Ella és una ciutadana d'Oregon, de Califòrnia, està així a Gandia i l'hem convidat per a que ens faci d'analista dels temes que anem tractant, i aprofitant que ella ve d'una altra cultura, d'una altra realitat, pues podríem preguntar-li a veure què li sembla el servei de taxi en Gandia. ¿Quina opinión tienes tú, Holly?
2: A ver, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo, pero yo también recientemente he comprado un coche por esa razón, porque digo...
0: O sea, ¿te costaba mucho trobar un taxi?
2: Pero muchísimo, o sea, es como tú llamas y te dicen, bueno, puede que sí, puede que no, no sabes cuánto tarda, pero yo entiendo lo que está diciendo, porque también te digo, pues invierno en Gandía, por ejemplo, no hay tanta demanda, o sea, yo entiendo lo que dice, y luego aumentar la cantidad de taxis de repente, que también puede suponer problemas. Pero para mí, yo lo veo personalmente algo positivo.
0: Jesús, ha tocat, Holly, jo crec que un aspecte molt important, el de la temporalitat del treball. Jo no sé això com se pot gestionar des del gremi.
1: Mira, jo t'explico. Lògicament, però és que això no és una cosa que passa soles així, en Gandia. Vull dir-te que això és qualsevol ciutat turística del Mediterrani. Estic parlant de Benicàssim, Torrevieja, mateix Castelló, Orihuela, Javia, Dénia, Salou, qualsevol puesto, perquè jo tinc contacte amb tots els presidents per saber com ells comporten el tema ixe, i passa el mateix que així en Gandia, exactament igual. En estiu n'hi ha que comprendre que sí, que se quadriplica la població, però que estem parlant que són pràcticament 2 mesos. Després, en juny i setembre, es porta la cosa prou assegurament. I després, en hivern, pues, quan deixa de funcionar el que són els hospitals, quan deixa de funcionar el juzgat i quan deixa de funcionar els notaris, que són per el matí, per la vespre i per la nit, pues, costa un animalà el poder, pues, costa molt el poder dir sí, baixa moltíssim la feina ja. I mos passem prou hores en la parats perquè puguem eixir un servici. Com podem arribar a un consens i que esto pues siga a treballar exactament per igual? És que és difícil, perquè no el taxis temporals no existeix avui en dia en ninguna legislació, ni en Gandia, ni en ningun altre lloc del món. Que vull dir que això va desaparèixer fa moltíssims anys. Uh-huh. I que és el que sol passar. Per exemple, el tema que venen els festivals, pues és impossible, a lo millor, a donar servici a 60
0: persones. Claro, aumenta de repente la demanda de manera extraordinària i és absolutament impossible.
1: De extraordinària,
0: claro.
1: Pues, escolta, tendria que buscar una idea que jo li tinc dir a l'Ajuntament, obliga a l'empresa que l'organitza a que fique llançaderes d'autobusos per mobilitzar a la gent. Sí. És que el taxi, és impossible el taxi poder trasladar així a tanta gent, però així en Gandia, en València, en qualsevol puesto.
0: I sí,
1: en València
0: sí.
1: I grans capitals sobren animalades de cotxe. I pensa una cosa, això ha passat en Madrid, en Barcelona, en el Mundial de Barcelona, en les Olimpiades,
0: sí.
1: Igual que en la Expo de Sevilla. Ah, no, la Expo, el Mundial, anem a donar 2.000 licències de taxis més, 2.000 licències de taxis més, de cop a repent, i quan va acabar això, i ara que fem licències 2.000 taxis, ja no es poden llevar. I això és el gran problema.
0: I si començarem a parlar de la...
1: Que sobren en Barcelona 1.000 taxis,
0: sí.
1: I en Sevilla sobren 800 taxis. Què fan en aquests cotxes? Pues tenen que obligar-se, qualque en València, a fer 3 o 4 dies de festa, a fer tal, o sea, uh-huh. Es converteix en un treball... que no renta. Antigament, a Singandia, hasta no fa molt, podien treballar dos famílies. Arribarà un moment del taxi, el dueño de la licència i un assalariat. Arribarà un moment que els assalariats pues, tenen que treballar un taxi a soles per persona, perquè si comencen a ficar licències de taxis. I jo sempre dic que ho col·loquen en coneixement, vull dir, entre ja, que col·loquen poc a poc.
0: Ens ha quedat clar, Jesús.
1: I anar buscant l'equilibri entre l'ofensa i la demanda. I quan troben que l'equilibri, dice, pues, a lo millor no feia falta ficar esta segona tanda a 7. Havien col·locat 3 o 4 i ja havien donat compte que sobrava.
0: Jesús, sí.
1: I me sobren més taxis.
0: Perdone, però és que se m'escapa el temps i tenim a més convidats esperant. Ha quedat molt clara la postura de l'Associació de Taxistes de Gandia. Jesús Martínez, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada.
1: De res, i esperem que tots contents i que puga ser...
0: I que siga sempre per a bé.
1: Que puguem tirar-ho avant. Va,
0: gràcies, adeu.
1: Adeu, de res.

0: Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
1: Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, Carretera del Convent 4, Oliva.
2: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
0: ¿Esperabas una señal para estrenar coche? Aquí la tienes. Llegan los BMW Stock Days a Benigar. Llévate tu BMW con hasta un 22% de descuento. Elige entre nuestra amplia gama en stock, desde los X1 y X2 hasta las series 2, 3, 4 y 5 o nuestra avanzada gama híbrida. Oferta válida para unidades limitadas y seleccionadas. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
3: 13 horas 40 minutos, continúen en Hoy por Hoy, así en Radio Gandía. ¿Te estás pasando bien, Jolí?
4: Sí, muy bien.
3: Per si acabeu d'incorporar-se a la nostra sintonia, Holly està acompanyant-nos avui, és el nou fitxatge que hem fet així en Ràdio Gandia per a que ens faci d'analista de tots els que temes que anem a tractar. De fet, anem a parlar de gegantes. Tu saps el que és una geganta?
4: No.
3: Una geganta seria el que en castellà dirien gigante.
4: Claro.
3: I és un personatge que se, bueno, espera, millor que mos ho explique la nostra companya Sandra Albert, que crec que està ara mateix per Oliva. Hola, Sandra.
5: Hola.
3: Ajuda'm.
5: No sóc una geganta, eh? Sí. Poli ja pot imaginar-se que jo no sóc una geganta, sóc una persona d'una estatura mitjana.
3: Necessite que m'ajudes a explicar-li a Holly i a tota la nostra audiència què és una geganta i damunt què fas tu parlant avui de gegantes en Hoy por Hoy.
5: Doncs anem a fer una coseta, perquè així anem passant-se un poc la pilota. Jo ara vaig a fer esta pregunta a Frederic Romaguera, que és geganter.
3: Ah, sí?
5: I ja Holly estarà dient, què és un geganter? Frederic, bona vesprada.
6: Bona vesprada.
5: Un geganter és una persona, un artista que es dedica...
6: a fer gegants, gegantons i cabuts.
5: Val, i ara anem a explicar aquesta diferència, no? Primer, els gegants. Què són els gegants? Unes figures?
6: Sí, els gegants són figures de... es diu imagineria festiva, per exemple, al carrer. Són figures en una estructura d'uns 3 metres i algo, en el cap i tot, 3 metres i mig, el que ho porta puja quasi 4 metres, que van pel carrer. Són personatges històrics que van vestits i tal per a les festes dels pobles.
5: Per fer-nos una miqueta una idea, qui no conega, és cert que en totes les festes dels nostres pobles, en molts actes, apareixen aquestes figures, però per fer-nos una idea, a veure si podria ser així. Podria ser com una mena de titella buida per dins i molt més gran?
6: Sí, perfectament. El cap pot ser una titella geganta.
5: Val, o sigui, que és el tamany, el que diferència, però, per exemple, els cabuts poden ser persones molt cabudes, no?, amb les seues idees, però també...
6: Són cabuts, són... és un poc més minut el que és la dimensió del cap d'una geganta, però que és com 4 o 5 voltes més el cap d'una persona, o més.
5: I un segon, Frederic, perquè anem a preguntar, a veure si a Holly la queda clar el que és els gegants, els cabuts i aquestes figures que són.
3: Estava prenent nota, eh, Holly?
7: Sí, ara estoy apuntando.
3: T'ha quedat clar l'explicació? Ho tens clar?
7: Sí, en verdad tengo ganas de visitarlo, que no sabía, has dicho en Oliva, ¿era?
3: En Oliva, sí, sí, en Oliva i també passa en altres pobles.
5: Hem de matisar, Sí, hem de matisar perquè no estem en Oliva.
3: Ah, no?
5: Estem en Potries, en el taller de Frederic. I ara vull que escolteu este so, a veure. Ho heu escoltat bé, no?
3: Sí.
5: Val, doncs això perquè ens fem la idea, això és una connexió sensorial, perquè ens fem la idea, això que acabeu d'escoltar és com sona el molde amb el qual Frederic crea els caps d'aquestes figures. És a dir, així tenim el molde de qui, Frederic?
6: És el molde que va ser per a Isabel Clara Simó per al grup de dansa Sant Jordi del Coll. D'este molde trac els diferents caps que per altres personatges.
5: I perquè tornem a fer-nos una idea, entenem, un molde, com funciona? És com si una botella d'aigua, per exemple, l'emplenarem d'un líquid que es fa dur, no?
6: Pues,
5: i després li llevarem eixe plàstic que rodeja, que envolta...
6: I traurim el positiu. Clar, així eixiria el positiu d'Isabel Clara Simó, que no ens interessa. Però així ja tinc pues, l'obertura de la boca és per a on el que ho porta puga veure...
5: Però, clar, obertura de la boca per a qui ho porta puga veure. Perquè el forat de la boca va a l'altura dels ulls de les persones des que ho porten.
6: Exacte, va a l'altura dels ulls. Per tant, la base, el positiu que tinc de Isabel Clara Simó, pues, tinc que moldejar, pues, a millor és un home, un home amb barba, una altra dona joveneta, el que és la base per a jo poder treballar, és el volum, l'alma, que es diu en escultura, per a jo traure els diferents tipus de caps, de cabuts.
5: Diferents tipus de cabuts i de gegants, i el pròxim, o el que està en el forn, per dir-ho així,
3: sí,
5: és el de la pròxima geganta d'oliva,
3: que ja
5: li diuen Magdalena de Centelles.
3: Ja està, ara perquè sí, jo deia lo d'oliva.
6: Magdalena de Centelles. Vaig fer primer, no me'n recordo l'any, a Serafí de Centelles.
5: És un personatge molt important d'Oliva i ara està fent també un altre personatge.
6: Va ser conde d'Oliva i tal. I és un personatge del Renaixement i l'any passat em van encomanar la feina de fer, de buscar una parella al Serafí, que és la Magdalena de Centelles.
5: I ara tenim ja eix esbos, que és el primer pas, amb un full dibuixar la cara que després es convertirà en eixa figura buida per dins que serà geganta de moltes dimensions. Descriu-nos a Magdalena de Centelles, que és el que podem veure en primícia, eh?
6: Sí, aleshores... Em van donar, clar, a mi em diuen, tens que fer este personatge. El personatge és una dona del Renaixement, com que tenia la referència del Serafí de Centelles, pues, és una dona d'aquesta època. Aleshores vaig fer buscar imatges de dones de Renaixement, m'ha inspirat un poc en Isabel de Portugal, i pues, donen les idees en els bosc als que me l'han encomanat.
5: Sí, però Frederic, anem a descriure-la, perquè qui ens estiga escoltant s'imagine la cara de Magdalena de Centelles, que després veurem en geganta. És una dona jove...
6: Molt guapa. Porta el moño partit per dalt als costats, en trenes arreplegades darrere la nuca, dalt porta una diadema en perles i li cau un vel o una túnica per la part de darrere. Són idees. I després ja el vestit ja el fan els que tenen que vestir la geganta.
5: Doncs jo no sé si heu pogut activar molt la imaginació, però esta serà la imatge de la geganta que recorrerà els carrers d'Oliva i així molts dels personatges, Frederic, han ixit per les festes i ens acompanyen cada festa. Moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
3: Pues moltes gràcies, Sandra Albert, per aquesta explicació. T'ha quedat clara, més o menys?
7: Sí, és que ara tengo ganes de
3: veure-los. Buscau per YouTube. En Telesafor hem fet un fum de retransmissions en el que apareixen gegants i cabuts.
7: Claro, que són, és que me sorprende que no l'he visto antes.
3: Clar, és que necessites quedar-te molts més anys així. Tenim una musiqueta per ahí per a canviar de tema, Nacho?

0: Si no sabies lo que era una geganta, si jo te diguera ara un altre nom, jo crec que no vas a saber-ho. Pedacets, te sona de algo?
1: Tampoco.
0: Pedaç, sí que saps lo que és en valencià. No. Pedaç és pedazo.
1: Mm.
0: Vale, pues resulta que a Bellreguard sí que saps on està, no?
1: Sí, lo conozco bien.
0: Sí, molt bé. Bellreguard, tenen un personatge que s'anomena els pedacets, bueno, varios personatges que s'anomena els pedacets i que són els que anuncien les festes, que és l'equivalent al tio de la porra d'ací de Gandia. El tio de la porra tampoc el coneixes?
1: No, tampoc.
0: Mare de Déu, sant. Tenim molta faena, eh? Ves apuntant. Mira, el tio de la porra ja te ho explicaré un altre dia, però avui anem a explicar-li a Holly i a tota la nostra audiència què són els pedacets i per què anem a parlar ara mateix dels pedacets. I en este sentit, pues, podem saludar ja a l'alcalde de Bellreguard, que a més també és un fervor estudiant i investigador dels pedacets de Bellreguard. Àlex Ruiz, bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada, Xavi.
0: En primer lloc, anem a situar en actualitat els pedacets, perquè parlem avui i no un altre dia dels pedacets, perquè demà, en el plenari de l'Ajuntament de Bellreguard, aneu a proposar que es convertisca este personatge en bé de rellevància local, no?
2: Sí, així és, perquè, com bé has dit, és un personatge singular de les festes de Bellreguard, i llavors creiem que té l'entitat suficient per a ser protegit, no? Perquè, a més, òbviament forma part intrínseca de la nostra cultura, del nostre fet cultural, i, per tant, creiem que és una obligació protegir aquesta manifestació cultural.
0: I què són els pedacets?
2: Doncs els pedacets, com bé, molt bé diu la paraula, és un personatge que té la particularitat que el seu vestit està fet de pedaços de tela de molts colors. Llavors, d'ahir pren el seu nom, del pedaç de tela, el personatge pren el nom de pedacet, i és el personatge singular que avui anuncia les festes majors de Bellreguard, les festes del poble de Bellreguard. Al igual que el tio de la porra, que s'ha anomenat a Gandia, a Bellreguard tenim els pedacets.
0: I este personatge, Àlex, no és singular de Bellreguard, evidentment, en les seues característiques i peculiaritats, però diguem que la inspiració es representa també en molts altres llocs, no?
2: Sí, o sigui, n'hi ha molts personatges. És un personatge que naix al voltant de les Carnestoltes i, per tant, sobre el territori valencià i altres indrets, fins i tot internacionals, les Carnestoltes se celebren, no? I llavors n'hi ha diferents personatges al llarg de la geografia que tenen aquesta particularitat o tenen un personatge, pues, molt semblant al nostre, no? Per exemple, Estilitxe, a Mèxic, Esjarramplas, per exemple, a la Vall del Jerte, a Extremadura, o els Petassons, a l'Occitània, no? Allò que antigament va formar part de la corona d'Aragó, o sigui, de nació catalana, que se diuen els Petassons, que són personatges que són, pues, molt semblants als nostres pedacets. De fet, la història oral, a Bellreguard, sembla ser que l'origen dels nostres pedacets actuals són un vestit de tilitxe importat allà a Mèxic, ja que una família bellreguardina...
0: Des de Mèxic?
2: Des de Mèxic, sí. Uh-huh. El municipi en concret es diu Puebla Villa del Guerrero, que està a l'estat de Oaxaca, a Mèxic, que té com a veí l'estat de Veracruz. Uh-huh. I en aquest estat de Veracruz va emigrar una família bellreguardina que fins i tot van construir allà una gran hisenda, que es deia Hisenda Bellreguard. I sembla ser que algú, quan va tornar a Bellreguard, va portar un vestit d'estos i ja es va quedar així a Bellreguard i va començar a formar part de la nostra cultura carnavalesca.
0: Això de quina època, més o menys, podríem parlar?
2: Doncs nosaltres el primer document que tenim com a tal és una fotografia de l'any 31. Una fotografia...
0: Segle XX.
2: Que, sí, del segle XX, de l'any 1931, que avui afortunadament es conserva en l'arxiu personal de Miquel Escrivà Gregori, on apareix aquest personatge. O sigui, és un grup de pedasseig que ja ha fotografiat a un carrer de Berreguard i està datada en l'any 1931.
0: Pues és curiosa la història d'estos pedassets de Berreguard. Volíem fer un lloquet al nostre programa per a donar-li rellevància, en este cas, en la nostra actualitat, a este tema que, a partir d'ara, este assumpte i personatge, que a partir de demà serà, o esperem que a partir d'aquest nomenament siga constituït com a bé de rellevància local. Àlex Ruiz, moltíssimes gràcies per atendre la cridada. Per cert, ara quins són els tràmits? O sigui, demà s'aprova esta demanda i què passa?
2: Sí, pues en principi demà en aprovar-ho el ple, esperem que s'aprovi, evidentment, ja és sol·licitar-li a la Conselleria de Cultura, el que és de qui depèn aquesta competència, el reconeixement, la declaració com a bé de rellevància local immaterial, les PDCs de Berreguard, i a més que conste a l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. I així ja forma part de totes i tots els valencians i valencianes.
0: Esperem que sigui així. Àlex Ruiz, alcalde de Berreguard, moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe en l'Hoy por Hoy, bon dia.
2: Moltíssimes gràcies a vostès.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a la Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
3: Molt bona vesprada de dimarts 12 de maig, segon dia de vaga indefinida del professorat dels centres públics. Avui els sindicats parlen del 75% del seguiment a la província de València. En dades de la SAFOR destaca el 96% de seguiment en el CEIP Santana d'Oliva i el 77% de l'IES Montduber de Xeraco i de l'IES La Valldigna de Tavernes. Els sindicats continuen demanant a la Conselleria d'Educació la convocatòria immediata de la mesa sectorial per a negociar una proposta sobre els temes reivindicats i també demanen un esforç pressupostari per millorar les condicions de treball del professorat i d'atenció a l'alumnat. Més enllà de la vaga d'educació, la trista notícia que copa les portades de la comarca és l'accident que ahir va acabar amb la vida d'un jove de

0: per les portades de la comarca és l'accident que ahir va acabar amb la vida d'un jove de 24 anys de Gandia. Va ser sobre les 16:30 hores en l'encreuament del carrer Pego amb l'avinguda de les Marines del Grau. Pel que sembla, la moto estava avançant un cotxe, un Peugeot, quan el conductor del cotxe, un jove de 32 anys, que es dirigia al col·legi, va fer un gir a l'esquerra, no va veure la moto, que va impactar directament contra el cotxe. El motorista rebia un fort impacte al cap i era traslladat a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, amb pronòstic reservat, on moria poc després. Se li van fer proves d'alcohol i drogues al conductor del cotxe, que van donar negatiu. Les nostres condolences a la família. I avui s'ha tornat a posar sobre la taula el projecte de la planta de biomassa que es volia instal·lar a Marxuquera. El PP de Gandia ha denunciat la ineficiència i la falta de transparència del govern perquè, diuen, porten mesos improvisant, donant llargues als veïns i sense oferir una solució. Recordem que des d'un principi els veïns i veïnes es van oposar al projecte i també el PP, que defensava que una infraestructura d'aquestes característiques podia desenvolupar-se en un altre punt de la ciutat sense generar conflicte social. Ara demanen que el govern siga transparent i que informe de la situació en què es troba aquest projecte. Escoltem el regidor popular David Ronda.
1: Fa mesos van prometre als veïns de Marxuquera que en 3 mesos hi hauria una solució i una nova ubicació per a la planta de biomassa. Però passen els mesos i no n'hi ha absolutament res. Ni explicacions, ni alternativa, ni sobretot la transparència mínima. I la pregunta nostra és, on estan els 218.000 euros de subvenció d'aquest projecte? Perquè planta no n'hi ha, projecte alternatiu tampoc. Estem parlant de diners públics, de diners de tots els ciutadans i algú tindrà que explicar què s'ha fet amb aquests diners.
0: La resposta per part del govern arriba de la mà de la presidenta de la Junta de Districte de Marxuquera, Lidovina Gil, qui ha explicat que va haver una comissió el mes de febrer, però no es va arribar a cap acord. Gil afirma que s'està treballant en la línia de recolzar els veïns i buscar una alternativa d'ubicació. I davant d'això explica que la subvenció, llevat dels diners que es van utilitzar en la compra de maquinària necessària, s'ha de tornar. S'ha de tornar perquè els diners eren per fer aquesta planta, en concret a Marxuquera. Així, Gil ha explicat que quan hi ha ja consens en el lloc d'ubicació d'aquesta planta de biomassa, es tornarà a demanar la subvenció.
2: Se va convocar la comissió el mes de febrer, que estaven tècnics, representació veïnal i associacions d'agricultors. No es va arribar a un acord, treballant també en els veïns, de buscar una altra ubicació. Es va quedar ahir la comissió, en este punt. La subvenció era una subvenció que era per a aquest projecte que anava en Marxuquera, que a pagar les despeses que havien i la maquinària que s'ha comprat i la resta ha sigut tornada. En un futur, quan se sàpia la ubicació, pues entonces tornar-ho a demanar.
0: I ens anem ara a Oliva perquè en uns mesos tindrà una geganta nova. Es tracta de Magdalena de Centelles, que va ser una figura rellevant a la Safor del segle XVI. L'artista escènic i geganter Frederic Romaguera és l'encarregat d'elaborar esta figura que recorrerà els carrers d'Oliva en diferents festivitats. Des del seu taller a Potries ja ha definit l'esbós del que serà el cap d'esta geganta.
3: És una dona del Renaixement, com tenia la referència del Serafí de Centelles, pues és una dona d'aquesta època. Porta el moño partit pels costats, en trenes arreplegades darrere la nuca, dalt porta una diadema en perles i li cau un vel o una túnica per la part de darrere. I després ja el vestit ja el fan els que tenen que vestir la geganta.
0: Per ara ja ha elaborat el tors i l'estructura està preparada, però encara queda feina per ajuntar totes les peces d'esta geganta, que mesurarà uns 3 metres. I a Gandia, este matí, s'ha presentat la 6a edició de la plaça del llibre, que se celebrarà a partir d'este dijous i durant tot el cap de setmana a la plaça Rei Jaume I. Es tracta d'un esdeveniment ja consolidat que gira al voltant del llibre, la lectura i el pensament crític al territori valencià i que enguany té com a lema lectura per a la recuperació. Es tracta d'una fita amb uns clars protagonistes, com ha afirmat Balbina Cendra, regidora de Cultura de Gandia.
4: Els editors, els escriptors, el públic, inclús els il·lustradors també, seran els protagonistes per a poder fer una gran festa de les lletres. Així que, una vegada més, eixa plaça del Rei Jaume I, ben dinamitzada en el centre de la nostra ciutat, simbolitzant l'important que és per a nosaltres la literatura i l'important que és la literatura en la nostra llengua.
0: S'oferirà durant 4 dies una programació diversa que combinarà literatura, memòria històrica, mediació lectora,

0: activitats escolars, teatre, poesia, música i debats culturals. Entre les activitats destacades hi haurà la taula redona, literatura i memòria històrica, la Guerra Civil, l'exposició 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, la lectura dramatitzada Veus per la Dana o converses amb figures destacades com Martí Domínguez i Núria Cadenes. I ens quedem a Gandia perquè ahir vam conèixer la notícia de que comptarà amb 7 noves llicències de taxi. I avui hem volgut conèixer quina és la situació del sector. Comparteixen des del sector la necessitat de crear llicències, però els agradaria que anés de manera escalonada i més ajustada a la demanda. Jesús Martínez és el president de l'Associació de Taxistes.
1: El compte s'estarà a mesura que vagin funcionant les llicències i se sabrà realment si van falta tantes o no, perquè si dona compte que l'any passat ja van donar-se llicències més. Quasi que este hivern s'ha notat ja algo que aquestes llicències van, lògicament, anant restant un poc de feines de més, però dins de lo que cap s'ha pogut suportar prou bé.
0: A més, afronten un altre repte, el de la competència deslleial.
1: Com podem arribar a un consens i que esto pot siga a treballar exactament per igual? És que és difícil, perquè no, el taxis temporals no existeix avui en dia en ninguna legislació, ni en Gandia, ni en ningun altre puesto del món. Que vull dir que això va desaparèixer fa moltíssims anys.
0: Per cert, que dos taxistes han presentat un recurs per registre d'entrada a aquesta nova adjudicació de llicències perquè asseguren no compleix amb la normativa municipal. Escoltem a Nelson Yepremian.
2: En el que se dice que las licencias se tienen que otorgar a los conductores asalariados que prestan servicio en Gandía, que la antigüedad quedará interrumpida en un plazo igual o superior a 6 meses y que para la renovación de los carnets durante los 5 años de validez que tiene se tiene que demostrar que mínimo se ha trabajado durante 1 año. En tiempo completo al sector del taxi aquí en Gandía. Pues bien, hay compañeros que no cumplen todos esos requisitos. Nosotros hemos hecho 2 registros de entrada junto a un recurso administrativo y estamos a la espera de que alguien nos dé unas explicaciones o nos responda.

Acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. Segons EMET, demà tornarem a tindre el cel ras i el sol fora al matí, tot i que de vesprada tindrem alguns intervals de nuvolositat. Quant a temperatures, sense canvis. Màximes de 26 i mínimes de 16 graus. Jo m'acomiade, però ja saben que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes hores del dia.